0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia a tots, com esteu? Han tocat la 1:30. El GOP Menorca es mobilitzarà avui hora baixa a les 7:30 contra la massificació turística. La protesta serà a Maó en defensa del dret de l'habitatge, entre d'altres coses. L'entitat fa una crida a la participació i insta la ciutadania a mobilitzar-se per canviar el rumb de l'illa. Amb aquesta notícia encetam el radiodiari migdia de cap de setmana d'avui. Paco Lagunas, el control tècnic, vot saludar i n'escandell tot d'una. Ampliam aquesta i altres notícies. Però abans volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
2: Avui i demà les Illes Balears, temps estable. Avui amb temperatures diurnes que pugen. Podem arribar a màximes de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Maó i 25 a Formentera. Demà diumenge les temperatures se mantindran amb poques variacions en general. S'aproven màximes de 31 graus a Palma, 29 a Eivissa, 27 a Maó i 25 a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Avui dissabte 13 de juny el nivell màxim de perill per incendi forestal a Mallorca és alerta foc 4. De fet, està molt pendents d'un incendi forestal que s'ha iniciat a Son Catlà Campos. Ara mateix hi actuen dos mitjans aeris, una autobomba, 15 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. Ara mateix les temperatures són de 30 graus a Palma, 28 a Eivissa, 26 a Maó i 24 a Formentera. Us ho contàvem al titular. El GOP Menorca es mobilitzarà avui hora baixa a les 7:30 contra la massificació turística. La protesta serà a Maó en defensa del dret de l'habitatge. L'entitat fa una crida a la participació i insta la ciutadania a mobilitzar-se per canviar el rumb de l'illa. La concentració se farà davant la seu del Consell Insular a la plaça Biosfera. Segons el GOP, l'illa necessita replantejar el seu model turístic actual. Asseguren que un creixement sense sostre a una illa que és finita i que ja fa temps que dona mostres de saturació és insostenible. Miquel Camps n'és el portaveu.
3: El nombre de turistes a Menorca ha augmentat un 80%. Menorca sempre tenia 1 milió de turistes aproximadament i l'any passat ja vam tenir 1.800.000 turistes. Clar, aquesta diferència es coneix molt de molts territoris.
1: I entre d'altres qüestions sortiran al carrer també, diu, perquè s'està acabant l'aigua dels aqüífers.
3: Ara ja, ni en els anys que plou, els aqüífers de silla se recuperen. I això és perquè, insistiu, fem unes extraccions tan grosses que després en hivern no hi ha manera de recuperar-se. Pensem que s'estima que un turista consumeix entre 4 i 8 vegades més que un resident habitual, perquè els turistes van a nedar, se dutxen moltes vegades.
1: I el més transversal, assegura Camps, és l'accés a l'habitatge.
3: I tenim tota una generació, el 80% de joves menors de 30 anys viuen encara amb els seus pares perquè no tenen possibilitat de trobar cases assequibles. Llavors, això és tot una sèrie d'efectes damunt la població resident que, segons com es miren els paràmetres, dius, quin èxit, tenim més turistes que mai, això deu anar molt bé, però els efectes són molt negatius.
1: Per totes aquestes qüestions, assegures, mobilitzaran avui hora baixa, a les 7:30, n'estarem ben pendents, perquè és la primera mobilització de l'estiu. La pròxima està prevista dia 26 de juliol a les 7 de l'hora baixa aquí a Palma, tot en un context on, segons la plataforma Menys Turisme, Més Vida, aquest estiu rebrem 20 turistes per cada resident. L'any 2025 vam arribar als 19 milions de turistes a Balears, un 1,8% més que l'any anterior, per a una comunitat que frega els 1.250.000 habitants. L'entitat explica que enguany es preveu aconseguir els 20 milions de turistes quan les infraestructures i els serveis estan pensats per 1 milió de residents.
4: Enguany tenim la fixa total de sol dia 12 d'agost, que ha tornat la cosa gent i ja està tot venut, però estic creient que serà un estiu una altra vegada de límits, un estiu de saturacions.
1: Menys Turisme, Més Vida parla d'un fals mite del que nomen el govern contenció.
4: Fa molt d'anys que creiem que han passat el límit i si ens aturéssim on estem ara seria aturar-nos en un punt on ja les condicions de vida de les persones d'aquí són desfavorables. No? Però encara seria millor una contenció que el que estan fent, que és dir, que estan fent una contenció mentre hi ha un creixement turístic any rere any.
1: Entre gener i abril han arribat a Balears 2,2 milions de turistes estrangers, un 2,1% més que en els 4 primers mesos de l'any passat.

0: Test on el personal d'ajuda a domicili és de cada vegada més necessari un territori com Balears, on l'esperança de vida és la més alta de tot Espanya amb 83,8 anys. És un ofici relativament nou que s'ha anat incorporant a mesura que el model de família ha anat canviant. Abans els fills cuidaven els seus pares quan ja eren majors, però avui dia el servei d'ajuda a domicili, els centres de dia i les residències són les opcions prioritàries. Miguel Sat, auxiliar d'informació Maria i sindicalista d'UGT, assegura que quan el personal se n'adona de tota la càrrega a la qual han de fer front, ho deixen.
1: Hay que mirar la atención, hay que hacerle esto, hay que ir a buscar a la farmacia de medicación, hay que hacerle la compra, hay que... Bueno, tenemos un montón de carga que en teoría no nos toca llevar tanto, ¿sabes? De cada usuario. Cualquier incidencia tenemos que marcarla y, bueno, que eso está muy bien para llegar a una línea que se sepa cómo está el usuario. Pero son muchas cosas y ¿qué pasa? La gente cuando llega aquí nueva, pues como que no continúan, prefieren trabajar.
0: A l'àmbit nacional, el sector ja ha començat a organitzar-se i amenacen a fer vaga si no hi ha millores laborals. En plana de successos, vos contam que un home ha mort avui de matí després que un cotxe l'atropellàs a la carretera de Sant Antoni a Eivissa. Els fets han ocorregut a les 6:30 del dematí quan una conductora ha atropellat a l'home que ha mort a l'acte. La conductora ha donat negatiu en alcohol i drogues. També vos contam que la Policia Nacional ha detingut un home per suposadament pegar un cop de puny un turista a la sortida d'una discoteca a la platja de Palma. L'any passat el jove va sofrir fractures cranials i hematomes interns i va passar diversos dies ingressat a l'UCI. Agents de l'atenció al ciutadà van localitzar el sospitós a la platja de Palma aquesta setmana i està detingut com presumpte autor d'un delicte de lesions. També vos contam que la Policia Nacional ha detingut un home per un delicte d'amenaces greus després de suposadament amenaçar de mort amb un ganivet a un menor durant la travessia d'un ferri que cobria la ruta entre Barcelona i Palma. El sospitós va ser retingut pel personal de seguretat del vaixell fins a l'arribada de l'embarcació al port de Palma, on va ser lliurat als agents. I un altre succés, el darrer, vos contam que la Policia Nacional ha detingut a 5 homes per suposadament entrar a robar un habitatge del barri de Son Dureta. 3 d'ells van ser sorpresos quan estaven amagats davall als llits. Van ser detinguts per ser presumptes autors d'un delicte de robatori amb força, ja que havien fracturat marcs de les finestres i el sistema d'alarmes.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: I en plana esportiva, gir de guió al Mallorca, l'entrenador Martín de Michelis podria abandonar el club en els propers dies. Segons ha informat Ràdio Marca Balears, el tècnic hauria rebut una oferta pel Leipzig de la Bundesliga alemanya. L'equip estaria disposat a pagar la clàusula dels 2,5 milions d'euros al club vermell, al Real Mallorca. Si aquesta informació s'arriba a confirmar, que encara no ho ha fet per part del club, el terratrèmol al Mallorca seria gran, perquè obligaria el club a cercar a contrarrellotge un nou entrenador. Més coses. Avui, a les 7 del vespre, l'Illes Balears Palma Futsal es juga la vida a Múrcia. L'equip d'Antonio Vadillo ha de guanyar domicili davant el Pozo per classificar-se a la final de Lliga i també a Europa. L'entrenador andalús pronostica un partit molt exigent, mentre que David Peña remarca que està en joc una plaça per a la pròxima Champions.
3: Que va ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos, pues... Él pasa a la final y ya sabe manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos y con mucha ilusión, ¿no? Que vamos.
4: Bueno, sabemos que es una final para, bueno, tanto para nosotros como para ellos. No solo nos jugamos el pase a la final, sino también la clasificación para la Champions de la próxima temporada, por lo tanto... Eso es uno de los partidos más importantes de la temporada.
0: A la final ja els espera el Barça Futsal. I a la segona ref, l'Atlètic Balears ja ha presentat el seu nou tècnic, Òscar Trolla. Després de 10 temporades i 2 ascensos amb el Poblense, el mallorquí diu que la decisió va ser molt natural.
5: Automáticamente me puse en contacto con el Poblense, le dije la situación que había, que había la opción de poder hablar con Patrick y con Marc. Ellos lo entendieron, hablamos primero con el Poblense, después hablamos con el Baleares y se produjo un entendimiento que yo creo que es lo que nos ha hecho tomar la decisión. Yo creo que Vamos de la mano, el proyecto que me presentan es un proyecto ilusionante.
0: L'objectiu final, assegura Troya, és guanyar tots els partits, però primer...
5: Primer objetivo, hacer